dei la pera conferència, no tinc confiança en el confeti, perquè quan es llança sempre canvia l'apariència i em confon, no sé en quin confort, no sé com sóc, em confonc amb un fonc, em conforme amb molt poc, tu toca el xilòfon, que jo toca el fagot, no sé què fa una dona, darrere d'eixe poc, bonic.

crec que eixen Uber taxistes que van amb Tesla. El formatge més barat és el de mescla. Crec que tens la tapa del servei un poc tancada. Crec que tens que anar amb calma per collir una colmena. Fes-ho amb cura, no sigues cul en pena. Demana bé les coses, vull caure una bascolla. Sí, sí, ballar i festejar. Alimenta l'ànima, però tu mira mante. Mantén la boca tancada. Volen fer la festa i volen far-la en pau. Uau, crec que el gripau és